dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

0: Les nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.bluradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Radio Chella, 90.2 FM.

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

0: dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

amb la millor música de house, techno, minimal, house i progressive house. Aquesta serà la teva hora per a descobrir les profunditats de l'underground. El teu espai per a descobrir nous tracks, reconnectarà amb els clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teva connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores, en Blue.

Temps de 100% Radio Fórmula. Així que anem a inaugurar esta edició que ens toca avui, dimarts 15 de setembre de 2026. Són 18 minuts que passen de les 9 del matí i fins les 10 anem a dedicar-nos a posar-nos al dia junts. Salutacions de Jessica Mesa. Un plaer acompanyar-vos. Comptarem amb el patrocini de G-Sporto. Prendes deportives per a deportistes, pensades, dissenyades i fabricades per deportistes. Així que si practiqueu ciclisme, running, trail o triatlón, hauríeu de passar-se per G-Sporto. Si no voleu perdre's tot el que vos ofereixen, recordeu, prendes per a deportistes, dissenyades per deportistes. I això se nota. Es estan a Xàtiva, a la carretera de CIMAT 14 i a la web gsport.es. A més, agafem ja la premsa musical, es farem de moment l'efemèride i ahir ens conten que tal dia com avui, però de 1974, va néixer Matt.

Ya baila sola, junta a Marili Andrés. Ara sí, veritat. Desde ben xicoteta, Marta sentia afició per el món de la música, per la qual cosa els seus pares li van donar, bueno, pues una formació. Va ser quan cursava COU, quan va conèixer a Marili Andrés, amb qui formaria en un principi The Just. I després, Ella baila sola, que la dècada dels 90 ens deixaven èxits com este. Anem a recordar avui Amores de Barra. Bueno, pues una formació que començava allà per l'any 2000, que en 2010, dia 10.

0: Espai patrocinat per Grupo Tormo Innova i Bar Avenida de Genovés.
1: Escoltàvem a Karol G amb el seu nou èxit. Un èxit gràcies a una espanyola, Karol G acaba d'aconseguir un altre número 1 a nivell mundial. Però en aquesta ocasió té com a protagonista a una espanyola que l'acompanya. Jude Lainum, que col·labora amb Karol G i amb Rusowski en este tema que acaba de sonar, Baby Wow. Una cançó que Karol G incluís en el seu últim disc, No me arrepiento de sentir tanto. El tema ha plegat al número 1 en el top global. Bueno, pues top global a nivell mundial. Jude Lainum fa també història amb esta col·laboració. Se convertís en la primera dona espanyola en alcançar el número 1 en este llistat mundial. Per a Karol G no és un número qualsevol, encara que ella estigui acostumada a so dels números 1, És el segon número 1 del llistat mundial que aconseguís. I és que ja ho havia fet abans junta a Shakira en el tema Te coge, te quede grande. Esta, la del Baby Wow, acumula 61 milions de reproduccions en les últimes setmanes. Tornem a dir, a nivell mundial. Bueno, pues, tot el número 1 este. Què volem per a la llista? Què necessitem fitxar? Sí o sí.

21 minuts sobre les 10 del matí. Estem ja en el 100% peticions. Des d'ara i fins les 2, recorda que te donem l'oportunitat de que si en algun moment apetís algun tema, te'l

este was Bon Iver, amb una bonica dedicatòria. Sí, 7, 8, 60, 53, 30. Comença ja 100% peticions. Del patrocini s'encarregaran, com sempre, Grupo Innovator Mont i el Bar Avenida de Genovés. Obrim junts esta edició del dimarts, 15 de setembre de 2026. Bueno, pues una edició que, com hem llegit abans en la previsió de l'horatge, s'espera molt calorosa. Així que si necessiteu música fresqueta, demaneu-la.

Sapphire, Ed Sheeran, una cançó que va composar després d'un viatge per Àfrica que diu que li va impressionar molt. I este és Carlos Bautem, en companyia d'Alexis Cipido. Este és un èxit que segur recordes, Amor i Dolor.

0: se espera, se construye. Fórmate en peluquería, estética y maquillaje en Academia de Daniel Matallín Alcira. Ya están abiertas las matrículas para el curso 2026-2027. Últimas matrículas hasta el 30 de septiembre. Academia de Peluquería y Estética, Daniel Matallín Alcira. El futuro en tus manos.
1: L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar te espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 635-433-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
2: En esta nueva temporada, Restaurante Ríoscar Alberic premia tu fidelidad. De lunes a viernes, disfruta de su menú de mediodía con barra libre de cerveza durante toda la comida. Sí, sí, has oído bien. Barra libre de cerveza durante toda la comida. Primer plato, segundo plato, ensalada, pan, postre y café. Todo por solo 13 euros. Come bien, disfruta sin prisas y celebra cada mediodía en Restaurante Ríoscar Alberic. Patrocinan cerveza El Águila Dorada, plataforma Blue, media oficial.
1: Ei, amics d'Esportxes! Després de les vacances, tornem a la rutina. Però ho fem amb les piles ben carregades i molta energia. I Esportxes també amb nous horaris. Divendres i dissabtes per a dinar i sopar. Diumenges per a dinar. I atenció, perquè és divendres al migdia. Si vens a dinar, et convidem a la primera copa del tardeo. Divendres i dissabtes, de 7:30 a 9, amb la teua consumició. Tapeta per només un euro. Pots fer la teua reserva en el 96 050 92 02. I tens publicats els menús al Facebook Porches Xàtiva. T'esperem a la plaça del Mercat.
3: Blu Radio Xella.
4: Tu atracció musical.
3: 90.2 FM y www.bluradiofm.es.

a parlar de Shakira. It's so predictable, nothing original. You love me. Shakira tancarà la seva gira mundial. Les mujeres ja no lloran. World Tour amb una residència de 12 concerts a Madrid entre el 18 de setembre i el 11 d'octubre. Les dates confirmades són 18, 19, 20, 25, 26 i 27 de setembre i el 2, 3 i 4, 9 i 11 d'octubre, i serà a l'Estadio Shakira, un recinte temporal alçat dins del Iberdrola Music en Villaverde, a Madrid. Es tracta del regrés de l'artista a Espanya, 8 anys després de El Dorado World Tour, que també la va deixar a Madrid. Al voltant dels concerts, l'artista ha presentat Es Latina, un projecte cultural que ocuparà Madrid durant 4 caps de setmana consecutius. La vertient musical se centrarà en la Sala Vall Occident, un espai amb dos escenaris on actuaran artistes seleccionats personalment per la pròpia Shakira. Artistes com Amaya, Nati Peluso, Lia Cali, Gerai Cortés, Gail, Guitarrica de la Fuente, Louta, Maro, Santos Bravos, Aria Vega, It's Cam, Jay Noah, Ángeles Toledano, Nico i Yapi, entre altres. L'espai comptarà més amb la col·laboració de Radio Televisió Espanyola en diferents noms vinculats al Benidorm Fest. Tota l'activitat se desenvoluparà en el Macondom Park, un recinte efímere inspirat en l'univers literari de Gabriel García Márquez. Article que ocuparà 8 pavellons temàtics. Entre ells destaquen el Museu de Shakira, un recorregut interactiu per la trajectòria musical i iconogràfica de l'artista. La Biblioteca García Márquez, dedicada a la literatura, la poesia i la paraula parlada, amb una selecció de llibres que també han marcat a la pròpia artista. Un mercat gastronòmic centrat en l'alta cuina mestissa latinoamericana. I també un espai de moda amb dissenyadors emergents d'Espanya i de Latinoamèrica. Després de cada concert, l'activitat continuarà en el Macondo Plaza, una zona festiva amb música i un carnaval d'inspiració de Barranquilla. Bueno, pues si eres fan de Shakira, ja estàs buscant com anar a Madrid en els pròxims 4 caps de setmana, eh? És que estar per allí. Dust. Un event que farà història musicalment parlant al nostre país. Obrim així les

Que bonito és vivir, encara que de vegades no ens adonem, però n'hi ha que buscar aquests moments que el passen bonic. Ahí estava Paula Lono. I per ací tinc un missatge que ens demana un tema molt ballable, com és el de Ai, Sant Miguel. Hola, bon dia, posa'm esta que la dedique per a la Sanro, per a tu i per a mi, de part de la reina del Sàhara. Tema este que porten Romeo Santos i Pri Roy.

0: asuntos implicados en directo. ¿Cómo hemos cambiado? El disc de sempre que ens han regalat els amics del Mirador del Passatge. Menjars per emportar. I dina bé. L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635-4633-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
1: Piensa en Azul. Blue Radio 90.2.

Després de l'èxit de la passada setmana, repetim. Sí, sí, perquè una vesprada així no podia quedar en una sola. Este dissabte 19 de setembre, des de les 5 de la vesprada, torna el Tardeo al Barco amb Juan Tormo en cabina. Una nova sessió indie pop amb temazos, himnes, música per a ballar, cantar i disfrutar a lo gran. La primera sessió va ser un èxit i este dissabte tornem a liar-la. Te esperem des de les 5 de la vesprada en el Barco, al carrer Botigues de Xàtiva. Juan Tormo en cabina amb una sessió indie pop que no te pots perdre. Este dissabte repetim. Ens vegem al

3 minuts amb James Cole en les 12 del migdia. Bueno, pues una altra hora que ja tenim. La completarem amb una toca i amb Ewa, amb Jessie, Jessie J, i este Happy.

para cuando sean mayores, el seu nou álbum, El Quinque Pública. Una obra dedicada a les seues filles, a Índigo i Amaranto. Segons conta el propi artista, és una espècie de manual d'instruccions per a la vida adulta, per a quan siguen majors. Bueno, pues podem dir-li a Camilo que són consells que segur que elles no seguissin. Tindran que equivocar-se i després també escriure les seues pròpies cançons. Bueno, pues dir-vos que l'àlbum el presenta, a més de l'Àrbol. I també n'hi ha una cançó amb Eva Luna. La convida a participar en la cançó La Medalla. Bueno, pues tendrán que descubrir también esta. El nou disc de Camilo, que ya está disponible. Dan un minuto sobre las 8 del migdia. Tercera hora para este 100%. Y así estén bien animados con el tema que os deixan. Joel Corri, Estén, el DJ. Vinga, que tornem a saludar els patrocinadors, que gràcies a ells tenim aquestes 4 hores per a nosaltres. I ara sí, molt ben acompanyats amb Grupo Innovator Mons.

això. Però abans, bueno, pues també molt important, una notícia que tinc per ací relacionada amb un tall d'aigua prevista per a demà. Demà dimecres, 16 de setembre, tindrà un lloc en el tall de subministrament d'aigua potable en la xarxa número 2 de Xàtiva. Bueno, pues serà des de les 9 i quart i fins les 3. El motiu? La instal·lació d'uns comptadors sectorials. Bueno, pues atenció, perquè este tall de subministre d'aigua afectarà diverses zones. Passem a llegir-les, són moltes. Avinguda de Selgas, Plaça d'Espanya, Avinguda Juan Francés, urbanització del Pla de la Mesquita, carrer Comare Ana Calabuig, carrer Camillo Gnou d'en Fenollet, l'Avinguda Barxeta, Cosmògraf Ramírez, Canonge Gonzalo Viñes, Poeta Chocomeli, Blai Beiber, Jaume Rubio, Mateu Pineda, Virrey Luis Despuig, Doctor Blasco Soto, Bruno Lomas, Partida El Pla, el Col·legi de la Mesquita i també els polígons de la Mola, el polígon A, el polígon D,

David Guetta y Jennifer López. Y continuem amb Bad Bunny. Per a su missatge diu: està per a la Sanro, per a tu, per a mi i per a tots, de part de la reina del Sàhara. Pues venga, petició per a este Yo Perreo.

parlem de Ariana Grande, perquè acaba de publicar, i per sorpresa, Petal, The Complete Life Album, un disc en directe de 12 cançons disponible en exclusiva només a través de iTunes. Això és l'única mala notícia, eh? El llançament ha plegat este mateix dimarts a les 8 del matí, sense campanya prèvia i sense haver-se anunciat abans en xarxes socials. És a dir, que la gent que ha entrat allí s'ha donat compte i ha començat a publicar-ho ella mateixa. I tots els fans en seguida, bueno, pues han tirat la casa per la finestra. Cançons com el Kiss Me, Petal, que és la que li dona títol, o Well, Big Feelings, o esta que t'acabem de posar, Hey Dad, Made I Love You, ara en directe, gravades durant el seu últim concert. El llançament aplega pocs dies després de que l'artista concluirà a Londres i s'es deu nit en el O2 amb el seu Eternal Sunshine Tour. Bueno, pues ara us celebra, publica això i se'n va a descansar, eh? Que ja ha anunciat que se retira temporalment, que necessita un paró. 16 minuts sobre la una. Bona vesprada a tots. Ja podem dir que tenim el matí passat i superat. Bona vesprada a tots. Últims minuts per a nosaltres, per al 100%, que només podem acompanyar-te fins les 2. A partir de les 2 tenim el Tendido Pop amb Alex Selfa i després, de 3 a 4, a DJ del Reino. De 5 a 8 repassarem la llista amb Alex Selfa. Avui tenim futbol, eh? Avui a partir de les 8, el València. Podràs escoltar-lo com sempre, si en la teua, còmodament, a través del 90.2 de la FM.

Jay Valdi, Eva Martí y Marian Dacalo. Recorda que a la 1:30 estarem descobrint la novetat musical del dia, així que no te la perguis, que encara queden uns minutets.

Després de l'èxit de la passada setmana, repetim. Sí, sí, perquè una vesprada així no podia quedar en una sola. Este dissabte 19 de setembre, des de les 5 de la vesprada, torna el Tardeo al Barco amb Juan Tormo en cabina. Una nova sessió indie pop amb temazos, himnes, música per a ballar, cantar i disfrutar a lo gran. La primera sessió va ser un èxit i este dissabte tornem a liar-la. Te esperem des de les 5 de la vesprada en el Barco, al carrer Botigues de Xàtiva. Juan Tormo en cabina amb una sessió indie pop que no te pots perdre. Este dissabte repetim. Ens vegem al

y Elvis Crespo, La Graciosa. Mai sí, semper sen peticions. Completem enseguida esta edició del dimarts 15 de setembre de 2026. Un plaer haver-vos acompanyat amb salutacions de Jessica Mesa. Com vos contava abans, enseguida el

0: Has escuchado el disco activo en la lista de los 50 de Bloom. Te lo ha ofrecido el Centro Comercial Plaza Mayor Xàtiva. Plaza Mayor Xàtiva. Visítales nuestras botigues. Moda, sport, joyería, complements, electrodomésticos, viatges y molt més. Y para la teua compra diaria, recuerda que te espera el supermercat Hiperver. Per fer més completa la teua visita, comptes amb una amplia oferta de restauració, menjar ràpid o cuina gourmet. Tu tries. La diversió per als més menuts està garantida amb Plaza Park, amb tobogans i espais pensats per a que juguen y sopasen en gran. En Plaza Mayor te espera Ozone Bowling, pistes de bowling y máquinas arcade. Y gaudís de les estrenes favorites en Cines Acción. Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva. El teu punt de trobada. Compres i oci en Xàtiva. Y fes que el teu día siga un día redó.
1: La mejor música.
2: La programación más divertida.
1: Los DJs más destacados. Vive un verano 10 en Blue Radio. 90.2 FM y www.blueradiofm.es.
3: Come on.

0: los DJs más destacados. En Blue Radio.
1: Después del éxito de la pasada semana, repetimos. Sí, sí, porque una vesprada y sí, no podía quedar en una sola. Este dissabte 19 de setembre, desde el cinc de la vesprada, torna el tardeo al barco amb Juan Tormo en cabina. Una nova sessió indie pop amb temazos, himnes, música per a ballar, cantar i disfrutar a lo gran. La primera sessió va ser un èxit i este dissabte tornem a liar-la. Te esperem des de les 5 de la vesprada en el barco, al carrer Botigues de Xàtiva. Juan Tormo en cabina amb una sessió indie pop que no te pots perdre. Este dissabte repetim. Ens vegem al barco.

0: els nostres. Blue Radio, 90.2 de la FM i www.bluradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y bluradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.